0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: 96.6 FM. Ràdio
1: Pineda. Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I els que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia. Avui l'Associació de Veïns de Can Morer celebren avui la festa del barri, aquest matí, amb una festa infantil amb toro mecànic, inflables i moltes sorpreses més. I aquesta tarda, a partir de les 7, hi ha sopar ball amb sortejos i música amb DJ. L'Associació de Veïns de Can Palai també continuen avui celebrant les festes del barri. Ho fan aquesta tarda a les 6 amb un bingo i a les 9 del vespre un sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitja part DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada es farà la festa de l'escuma. I l'Associació de Veïns Unió de Poblenou celebren avui la seva revetlla popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Chispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. I encara afegirem que avui dissabte continua la programació de l'Estiueja't amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Demà diumenge destaquem audició de sardanes amb la cobla La Flama de Farners a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. I dins la programació de l'Estiueja't, demà actua el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle musical Autores. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Mar. A Calella destaquem avui la revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del

0: la Cercavila. També hi haurà correfoc a les 10 del vespre amb les forces infernals a Poblenou i a 3:15 de la nit a la platja de les Dunes, nit de barraques amb els concerts de Buhos i la música del DJ Jorge Peñafiel. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: mama. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia. Avui l'Associació de Veïns de Can Morer celebren avui la festa del barri, aquest matí, amb una festa infantil amb toro mecànic, inflables i moltes sorpreses més. I aquesta tarda, a partir de les 7, hi ha sopar a ball amb sortejos i música amb DJ. L'Associació de Veïns de Can Palai també continuen avui celebrant les festes del barri. Ho fan aquesta tarda a les 6 amb un bingo i a les 9 del vespre un sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitja part DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada es farà la festa de l'escuma. I l'Associació de Veïns Unió de Poble Nou celebren avui la seva revetlla popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Xispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. I encara afegirem que avui dissabte continua la programació de l'Estiueja amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Demà diumenge destaquem audició de sardanes amb la copla La Flama de Farners a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies. I dins la programació de l'Estiueja, demà actua el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle musical Autores. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Mar. A Calella destaquem avui la revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. A Calella avui també es fa el vespreig al Far i també destaquem sessió de cinema a la fresca a les 9 del vespre a l'esplanada dels aparcaments Codina. A Malgrat continuen de festa major, celebren la festa major de Sant Roc aquesta tarda amb la plantada de gegants, també la cercavila i la nit de la sardana amb sopar popular i ballada de sardanes amb les cobles Ciutat de Girona i la principal de Llobregat, al parc de Can Campassol. A 9:45 del vespre hi ha tabalada i a la nit el correfoc. A Santa Susana també estan de festa major. Aquesta tarda es fa la trobada gegantera amb la plantada de gegants.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia. Avui l'Associació de Veïns de Can Morer celebren avui la festa del barri, aquest matí, amb una festa infantil amb toro mecànic, inflables i moltes sorpreses més. I aquesta tarda, a partir de les 7, hi ha sopar a ball amb sortejos i música amb DJ. L'Associació de Veïns de Can Pelai també continuen avui celebrant les festes del barri. Ho fan aquesta tarda a les 6 amb un bingo i a les 9 del vespre un sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitja part DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada es farà la festa de l'escuma. I l'Associació de Veïns Unió de Poble Nou celebren avui la seva revetlla popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Xispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. I encara afegirem que avui dissabte continua la programació de l'Estiueja't amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Demà diumenge destaquem audició de sardanes amb la copla La Flama de Farners a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. I dins la programació de l'Estiueja't, demà actua el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle musical Autores. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Mar. A Calella destaquem avui la revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. A Calella avui també es fa el vespreig al Far i també destaquem sessió de cinema a la fresca a les 9 del vespre a l'esplanada dels aparcaments Codina. A Malgrat continuen de festa major, celebren la festa major de Sant Roc aquesta tarda amb la plantada de gegants, també la cercavila i la nit de la sardana amb sopar popular i ballada de sardanes amb les cobles Ciutat de Girona i la principal de Llobregat, al parc de Can Campassol. A 9:45 del vespre hi ha tabalada i a la nit el correfoc. A Santa Susana també estan de festa major. Aquesta tarda es fa la trobada gegantera amb la plantada de gegants i la cercavila. També hi haurà correfoc a les 10 del vespre amb les forces infernals a Poble Nou i a 11:45 de la nit a la platja de les Dunes, nit de barraques amb els concerts de Buos i la música del DJ Jorge Peñafiel. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

9 del matí amb 6 minuts des de Ràdio Pineda. Ens tornem a retrobar un dissabte més. Després de l'agenda d'activitats amb Olga Dieguez, amb la música d'Olivia Rodrigo. I el seu Drop Dead.

inaugurant nova hora de música al teu costat. Molt bon dia, salutacions de David Martínez. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la banda Lala Love You, la meitat de la meitat, entre altres èxits. Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda.

Des de Ràdio Pineda seguim posant-hi la millor banda sonora al teu temps, a les teves vacances, al teu estiu. Young Money. Ara amb el nou èxit del cantautor canadenc Justin Bieber. Ja en antena, Beauty and a Beat. Bon dia.

0: després de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de l'Escal. Si seguim la lletra en aquest matí del dissabte. Aquesta vegada també amb la unió entre Alan Walker i Sabrina Carpenter i Farruko. On My Way.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Tal dia com avui, un 8 d'agost, però de l'any 1961, va néixer The Edge, el nom artístic de David Howell Evans, nascut a Buckingham, al Regne Unit. Avui és l'aniversari del guitarrista de la formació U2. Amb ells recordem èxits com aquest.

Des de Ràdio Pineda canviem el ritme amb Teddy Swims, el nom artístic de Jaren Collin, el cantant i compositor estadounidenc. Mr. Know It All.

Aquest va ser un dels èxits que li va donar la popularitat a la formació Morat. ¿Cómo te atreves? I ara pugem un moment a l'andana del temps per aturar-nos en un clàssic modern. Fem un viatge musical a Irlanda de la mà de la formació The Corrs. I aquest clàssic, All Down. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest amb la banda irlandesa.

finalment ha arribat el dia que esperaves i potser l'hora també. El dia per ser dissabte, cap de setmana i potser l'inici de les teves vacances. Sigui com sigui, et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Des de la 94.6 de la FM. També saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. Així sona el nou èxit de Hagel. Jamaican Bam Bam.

Hi ha moltes dècades, però molts reconeixen que la dels 80 va ser una de les millors. Recordem un clàssic del 1986 amb Fancy. Connectem amb l'Italo Disco recordant el Bolero.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A l'espera de veure quines convertiran la cançó aquest estiu 2026, seguim descobrint novetats com aquesta. Aquesta vegada amb Búhos i la col·laboració de Leire Martínez. No hi ha pla B. La música continua girant des de Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: La cantant nord-americana Lady Gaga presenta Runway. Una cançó inèdita creada expressament per la banda sonora de la pel·lícula El Diablo se viste de Prada, de Prada 2. No matter what. Ha comptat amb la col·laboració de la cantant Doeki amb novetats com aquesta. Ja n'entén a la música de Lady Gaga.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia. Avui l'Associació de Veïns de Can Morer celebren avui la festa del barri, aquest matí, amb una festa infantil amb toro mecànic, inflables i moltes sorpreses més. I aquesta tarda, a partir de les 7, hi ha sopar a ball amb sortejos i música amb DJ. L'Associació de Veïns de Can Pelai també continuen avui celebrant les festes del barri. Ho fan aquesta tarda a les 6 amb un bingo i a les 9 del vespre un sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitja part DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada es farà la festa de l'escuma. I l'Associació de Veïns Unió de Poble Nou celebren avui la seva revetlla popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Chispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. I encara afegirem que avui dissabte continua la programació de l'Estiueja't amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Demà diumenge destaquem audició de sardanes amb la copla La Flama de Farners a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. I dins la programació de l'Estiueja't, demà actua el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle musical Autores. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Mar. A Calella destaquem avui la revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. A Calella avui també es fa el vespreig al Far i també destaquem sessió de cinema a la fresca a les 9 del vespre a l'esplanada dels aparcaments Codina. A Malgrat continuen de festa major, celebren la festa major de Sant Roc aquesta tarda amb la plantada de gegants, també la cercavila i la nit de la sardana amb sopar popular i ballada de sardanes amb les coples Ciutat de Girona i la principal de Llobregat, al parc de Can Campassol. A 9:45 del vespre hi ha tabalada i a la nit el correfoc. A Santa Susana també estan de festa major. Aquesta tarda es fa la trobada gegantera amb la plantada de gegants i la cercavila. També hi haurà correfoc a les 10 del vespre amb les forces infernals a Poble Nou i a 11:45 de la nit a la platja de les Dunes, nit de barraques amb els concerts de Buos i la música del DJ Jorge Peñafiel. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

te estaba esperando. 10 del matí amb 6 minuts amb la música d'Antoni Orozco i un dels èxits del seu nou repertori musical. Inaugurant nova hora de música al teu costat des de Ràdio Pineda. De seguida també amb el nou èxit de la formació sudcoreana BTS amb novetats com el Swim. També passarà per aquí la música de Hot Bass Tank, entre altres. Bon dia.

Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest de Hot Bastang. A ells els podem trobar de gira per tot el territori català. Connectem amb el nou èxit de la banda de Talles. Una

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les Cals i seguim la lletra en aquest matí del dissabte. Ara amb el so dels 90. Amb aquest homenatge al raper de Notorious Big. Amb la unió entre Pop Daddy i Fai.

Gairebé 30 anys després, aquesta cançó continua transmetent un missatge universal. Parlava de la pèrdua, l'enyorança i el record d'una persona estimada. Un èxit que ens ha portat al 1997, amb aquest homenatge de Notorious Big, protagonitzat per Puff Daddy i Faith Evans, I Will Missing You. Canviem de registre amb el nou èxit d'Adam Levine i la seva banda, Maroon 5.

Han passat ni més ni menys que 42 anys des del 1984 amb la cantant nord-americana Chaka Khan i aquest Through the Fire. Èxit que, per cert, ha tornat a versionar aquest 2026.

A través de la ràdio fàcilment la recordem amb cadascuna de les seves cançons. D'aquesta forma hem recordat a Sabrina Carpenter i hem creuat la ratlla de 11:15. I ara arriba una de les novetats més especials d'aquest 2026, perquè Prince torna amb Stone, un tema inèdit gravat a l'any 1995 i recuperat d'arxiu.

D'aquests a d'altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere, aquesta vegada amb Beardy. I aquesta versió del Wings. Del passat al present amb una de les novetats més recents del cantautor Alex Warren.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dissabte. De seguida també amb una mica de soul funky group amb la formació anglesa The Brand New Headbears, una de les bandes britàniques més destacades d'aquest estil. Arriben amb un tema elegant i càlid amb el so característic de la formació, Spend Some Time.

0: 94.6.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Golden és una altra de les novetats protagonistes de la formació Hendrix aquest 2026. Han passat els anys i el més important és que no hem oblidat èxits com aquest, que arriba des dels 90 amb Montel Jordan. This is how we do it.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia. Avui l'Associació de Veïns de Can Morer celebren avui la festa del barri, aquest matí, amb una festa infantil amb toro mecànic, inflables i moltes sorpreses més. I aquesta tarda, a partir de les 7, hi ha sopar a ball amb sortejos i música amb DJ. L'Associació de Veïns de Can Palai també continuen avui celebrant les festes del barri. Ho fan aquesta tarda a les 6 amb un bingo i a les 9 del vespre un sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitja part DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada es farà la festa de l'escuma. I l'Associació de Veïns Unió de Poble Nou celebren avui la seva revetlla popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Xispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. I encara afegirem que avui dissabte continua la programació de l'Estiueja't amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Demà diumenge destaquem audició de sardanes amb la copla La Flama de Farners a 2:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies. I dins la programació de l'Estiueja't, demà actua el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle musical Autores. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Mar. A Calella destaquem avui la revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. A Calella avui també es fa el vespreig al Far i també destaquem sessió de cinema a la fresca a les 9 del vespre a l'esplanada dels aparcaments Codina. A Malgrat continuen de festa major, celebren la festa major de Sant Roc aquesta tarda amb la plantada de gegants, també la cercavila i la nit de la sardana amb sopar popular i ballada de sardanes amb les coples Ciutat de Girona i la principal de Llobregat, al parc de Can Campassol. A 9:45 del vespre hi ha tabalada i a la nit el correfoc. A Santa Susana també estan de festa major. Aquesta tarda es fa la trobada gegantera amb la plantada de gegants i la cercavila. També hi haurà correfoc a les 10 del vespre amb les forces infernals a Poble Nou i a 11:45 de la nit a la platja de les Dunes, nit de barraques amb els concerts de Búhos i la música del DJ Jorge Peñafiel. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

11 del matí amb 7 minuts. Abans obríem les portes a la música amb el nou èxit de Dominic Fai amb el seu Baby Doll. Combinació perfecta també amb el nou èxit de Leire Martínez, Cabeza de Ratón. Encetant nova tanda de música al teu costat després de l'agenda d'activitats. A aquesta hora també variant de veus. De seguida també recordarem a Dua Lipa amb el Don't Start Now. Entre d'altres èxits en aquesta nova hora de música. Bon dia.

va ser a l'any 2019 quan Dua Lipa ens va portar la pista de ball amb un so disco-pop irresistible, amb aquest ritme que convidava a ballar des del primer segon. Don't Start Now.

com un ocell, I'm like a bird. Hem recuperat un dels èxits que donava sentit a la carrera artística de Nelly Furtado, en solitari. Remesclant els sons més actuals, connectem amb el so de l'actualitat i de Milky amb la col·laboració estel·lar de David Guetta. Ja sona el Just the Way You Are.

0: El panorama sonor català brilla amb noves propostes musicals com aquesta, descobrint el nou èxit de Cora. Amb això que porta per títol Perduts, tu i jo.
1: Les llums s'apaguen, el mar és aquí, i cada onada viurà dins de mi.
0: Inspirat en un dels èxits del cantautor belga-australià Gotye, amb Doeki vam conèixer una altra versió del Anti-Aishi, de la versió del Somebody You Said To Know.

després de la tempesta d'ahir divendres, avui sembla que el sol torna a guanyar protagonisme i les temperatures es recuperen. I amb aquest ambient més càlid recuperem un dels clàssics del pop-rock llatinoamericà de la formació Maná, Rayando el Sol.

0: només amb aquell so electrònic alegre i irresistible que la caracteritza. Hem recuperat una de les grans referents del pop més fresc i enganxós. Carly Rae Jepsen amb aquest This Kiss. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dissabte. La companyia és mútua a través de la ràdio. Aquí estem per acompanyar-te.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Canviem de registre per portar un dels èxits de un dels referents del dance electrònic. Arriba el nou èxit de Hagel.

0: Ràdio Pineda.
1: Des de Ràdio Pineda fem una parada en el temps per recuperar un dels clàssics de The Christians. Aquesta banda britànica que va destacar a finals dels 80 i principis dels 90 per el seu so elegant, combinant pop, soul i rhythm and blues.

0: La versió del tema original del Harvest for the Wall que van popularitzar els The Isley Brothers fa molts anys ha conegut distintes versions amb el pas del temps, entre elles també amb la formació britànica de Christians. D'aquesta forma donaven ells el seu toc personal a aquest clàssic de la música.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Energia positiva.

pràcticament en 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 12. D'aquesta forma, la formació La Fúmiga s'acomiadava unint més de 50 veus amb aquesta versió. La gent de la Mediterrània. En el record queden les seves cançons.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia. Avui l'Associació de Veïns de Can Morer celebren avui la festa del barri, aquest matí, amb una festa infantil amb toro mecànic, inflables i moltes sorpreses més. I aquesta tarda, a partir de les 7, hi ha sopar a ball amb sortejos i música amb DJ. L'Associació de Veïns de Can Palai també continuen avui celebrant les festes del barri. Ho fan aquesta tarda a les 6 amb un bingo i a les 9 del vespre un sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitja part DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada es farà la festa de l'escuma. I l'Associació de Veïns Unió de Poble Nou celebren avui la seva revetlla popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Chispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. I encara afegirem que avui dissabte continua la programació de l'Estiueja amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. Demà diumenge destaquem audició de sardanes amb la cobla La Flama de Farners a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. I dins la programació de l'Estiueja, demà actua el pinedenc Gustavo Jiménez amb l'espectacle musical Autores. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Mar. A Calella destaquem avui la revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. A Calella avui també es fa el vespreig al Far i també destaquem sessió de cinema a la fresca a les 9 del vespre a l'esplanada dels aparcaments Codina. A Malgrat continuen de festa major, celebren la festa major de Sant Roc aquesta tarda amb la plantada de gegants, també la cercavila i la nit de la sardana amb sopar popular i ballada de sardanes amb les cobles Ciutat de Girona i la principal de Llobregat, al parc de Can Campassol. A 9:45 del vespre hi ha tabalada i a la nit el correfoc. A Santa Susana també estan de festa major. Aquesta tarda es fa la trobada gegantera amb la plantada de gegants i la cercavila. També hi haurà correfoc a les 10 del vespre amb les forces infernals a Poble Nou i a 11:45 de la nit a la platja de les Dunes, nit de barraques amb els concerts de Búhos i la música del DJ Jorge Peñafiel. És tot, que acabeu de passar un bon dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

les 12 i 5 minuts amb un altre dels artistes que està revolucionant el panorama artístic internacional amb la seva música. Calvin Harris torna a demostrar la seva capacitat per crear cançons que capturen l'esperit de l'estiu. Aquesta vegada també al costat de Jai.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda arriba un d'aquells temes que no passen mai de moda. Des dels 90 recuperem una de les cançons d'una jove Shania Twain amb el seu incombustible That Don't Impress Me Much.

El duet saragussà Eva Amaral i Juan Aguirre tornen a la càrrega amb noves propostes musicals com aquesta. Eso que te vuela la cabeza.

0: acaba, que torna a sonar aquest What's Love Got To Do With It? Aquesta cançó que formava part del Private Dancer, l'àlbum que va consolidar la tigressa Tina Turner com una estrella mundial. Anys després, el DJ i productor noruec Kygo ha recuperat aquest clàssic amb un nou remix, aportant-li el seu aire electrònic i actual. D'aquesta forma hem recordat a Tina Turner.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: D'aquesta forma hem creuat la ratlla de dos quarts d'una, a un paso de la luna. Aquesta cançó perfecta per anar escalfant motors per a una nit tan especial com la del proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar. D'aquesta forma hem recuperat una de les cançons d'Anna Mena i Rocco Hunt.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La música continua girant des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquesta vegada també descobrint el nou èxit de Dijou amb el seu End of the Beginning. Es troba donant la volta al món en forma d'èxit amb novetats com aquesta.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill-out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill-house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
7: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
8: obre, obre
7: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Ells tenen premis de la música, han fet grans concerts multitudinaris i tot amb grans cançons com aquesta. Recuperem un clàssic dels REM, Losing My Religion.

després del nou repertori musical de la formació Pèl de Gall, amb novetats com aquest, Terra i Sal. Pràcticament en 3 minuts i pocs segons i arribarem a la 1, amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. Rep una forta abraçada de qui t'ha fet costat. El meu nom és David Martínez. Que tinguis molt bon cap de setmana, disfrutar-lo al màxim. Amb un dels èxits del repertori musical de Sia Farler, arribarem a la 1, recordant el I'm Still Here, de la cantant australiana Sia.

0: una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui continua la programació de l'Estiueja't amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I també avui continuen les festes dels barris de Can Moré i Can Palai. A Can Moré aquest vespre a les 9 hi ha sopa ball amb sortejos i música amb DJ. I a Can Palai també avui destaquem aquesta tarda un bingo i a les 9 del vespre el sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitjanit DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada també es farà la festa de l'escuma a Can Palai. I l'Associació de Veïns Unió de Poble Nou celebren avui la Revetlla Popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Xispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. Demà diumenge destaquem a la programació de l'Estiueja't l'espectacle musical Autores amb el pinedenc Gustavo Jiménez a les 8 del vespre a la plaça del Mar. I també demà hi ha audició de sardanes a la plaça de les Mèlies a partir de 7:45 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. A Calella destaquem la Revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. Avui també es fa el vespreig al Far i també destaquem la sessió de cinema a la fresca a les 9 del vespre a l'esplanada dels apartaments Codina. A Malgrat continuen els actes de la Festa Major de Sant Roc, aquesta tarda amb la plantada i la cercavila gegantera, la nit de la sardana amb sopar popular i ballada de sardanes amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat, el parc de Can Campassol. A 9:45 del vespre es fa la tabalada i a les 10 de la nit el correfoc. A Santa Susana també estan de festa major. Aquesta tarda es fa la trobada gegantera i també la cercavila. A les 10 del vespre es farà el correfoc amb les forces infernals a Poble Nou i a 11:45 de la nit, nit de barraques a la platja de les Dunes amb el concert de Buós i la música del DJ Jorge Peñafiel. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
6: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui continua la programació de l'Estiueja't amb el concert de Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I també avui continuen les festes dels barris de Can Moré i Can Palai. A Can Moré aquest vespre a les 9 hi ha sopa ball amb sortejos i música amb DJ. I a Can Palai també avui destaquem aquesta tarda un bingo i a les 9 del vespre el sopar popular. També hi ha música amb el cantant Jordi Orrala. A les 10 de la nit l'actuació d'Infinity Dance and Music Show i a la mitjanit DJ Rick Pry. A la 1 de la matinada també es farà la festa de l'escuma a Can Palai. I l'Associació de Veïns Unió de Poble Nou celebren avui la Revetlla Popular a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou amb DJ Santos i música dels anys 80 i 90 i l'actuació del grup de sevillanes Xispas i Sonrises. També hi haurà servei de bar. Demà diumenge destaquem a la programació de l'Estiueja't l'espectacle musical Autores amb el pinedenc Gustavo Jiménez a les 8 del vespre a la plaça del Mar. I també demà hi ha audició de sardanes a la plaça de les Mèlies a partir de 7:45 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. A Calella destaquem la Revetlla de l'Atzoc amb un sopar solidari i un espectacle a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigvert. Avui també es fa el vespreig al Far i també destaquem la sessió de cinema a la fresca a les 9 del vespre a l'esplanada dels apartaments Codina. A Malgrat continuen els actes de la Festa Major de Sant Roc, aquesta tarda amb la plantada i la cercavila gegantera, la nit de la sardana amb sopar popular i ballada de sardanes amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat, el parc de Can Campassol. A 9:45 del vespre es fa la tabalada i a les 10 de la nit el correfoc. A Santa Susana també estan de festa major. Aquesta tarda es fa la trobada gegantera i també la cercavila. A les 10 del vespre es farà el correfoc amb les forces infernals a Poble Nou i a 11:45 de la nit, nit de barraques a la platja de les Dunes amb el concert de Buós i la música del DJ Jorge Peñafiel. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
7: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
8: obre
7: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.

0: Són les dues. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.